0: Ara volem conèixer informació, notícies que ens arriben des de Felanix. Per aquest motiu ens han posat en contacte amb la seva batlessa, na Catalina Soler. Batlessa, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia i moltes gràcies una vegada més a Ràdio Balear.
0: Bueno, volem tractar amb diferents assumptes. El primer d'ells és que s'ha sabut que hi ha hagut 22 establiments del municipi que han aconseguit el distintut de qualitat turística SICTET. Això és molt bona notícia, no?, per al municipi, Valdesa.
1: Bé, la veritat és que sí, això són establiments turístics i el que fan és any rere any invertir en millores a dins dels seus propis establiments per donar els millors serveis, però també donar la millor imatge que puguin donar a les persones que es decideixin venir a visitar el nostre municipi.
0: Aquí és un motiu de que aquests establiments precisament donen aquesta bona atenció i aquesta bona qualitat a la gent que visita el municipi de Felanix, no, Valdesa?
1: Així és, així és.
0: Més cosetes, també hem sabut que l'Ajuntament ha aprovat la pavimentació de vial de Cas Concos i l'Estraradi de Felanix. Què suposa aquesta inversió, Valdesa?
1: Bé, la veritat és que aquesta és una demanda de fa moltíssims anys, de que se puguin asfaltar aquests carrers de l'Estraradi, de Cas Concos i de Felanix. Són carrers que estan, són limítrofs en zones urbanes, sí. I per tant durem a terme l'assaltarem, com deia, i per tant jo crec que és una de les reivindicacions que tenia el municipi que és com conjuntament en la plaça que podrem donar solució. És cert que no asfaltam tot el carrer que ells demanen, sí. Però n'hi ha qualcun que sí que podrem asfaltar perquè ja és urbà a dia d'avui, que ja no és ni limítrof sinó urbà, que mos ho hem estudiat amb deteniment i que s'han pogut estudiar els tècnics i que, per tant, també dins una pròxima licitació de poder soltar carrers l'inclourem. I aquests de Felanís són carrers que donen molt de perjudicis en els propis veïnats, és a dir, són carrers que s'han anat donant llicències urbanístiques i que estan en pols. I com vos podeu imaginar, en el tràfic de cada dia que tenim dins el municipi de Felanix i en Pol, són perjudicis que donen. Per tant, estem fent aquestes millores de faltar i adequar els carrers de fora més del municipi, com ve de l'Estraradi, per donar-los els serveis que els corresponen com a carrers dins la trama urbana.
0: S'ha aprovat aquesta inversió, ara serà l'adjudicació de les obres, no, Valdesa?
1: Efectivament, ara ja estem en licitació d'aquestes obres.
0: Es termini en el moment que s'adjudiquin aquestes obres, de quin pla estem xerrant aproximadament en executar aquestes millores?
1: No, és molt, són mesos, és molt fàcil, és un pla ràpid d'execució.
0: I una altra qüestió també ràpidament, l'Ajuntament també ha desencallat un històric assumpte urbanístic en el carrer Socors i n'obté la cessió gratuïta d'un vial. En què consisteix aquest desencallament d'aquest assumpte, Valdesa?
1: Bé, aquest tema de Sierra Socorro sí que és un dels temes que jo mateixa personalment estic molt orgullosa, perquè sí que estic convençudíssima, a més estic convençuda que tots els anteriors governs municipals que han estat gestionant l'Ajuntament de Felanix, estic convençuda que ho he mirat, però no sé si havien prestat atenció adequada, no sé si s'ho havien llegit en deteniment, perquè aquest carrer, aquesta trama del carrer Socor, el que té és una caseta termí d'un vial, que ha de ser un vial que s'ha d'obrir, un carrer que també s'ha de poder faltar. I parlant amb els meus antecessors i jo, me deien que això s'havia expropiat, etcètera, fins que un dia ens van seure amb els jurídics de l'Ajuntament, sí. I ens van estudiar en deteniment i ho van comentar, no, aquí hi ha una llicència donada fa moltíssims anys, condicionada a la cessió gratuïta d'aquesta caseta. Per tant, ara durem a terme l'expropiació directament i una vegada que hem expropiat aquesta caseta que hi ha, podrem obrir el vial i donarem també sortir d'un dels carrers més importants que té Felaní, que està en pols i que està en molt males condicions. I que, a més, durant els darrers anys s'hi han anat donant llicències d'obres, de plurifamiliars. Per tant, vol dir que de cada vegada hi ha més veïnats que hi viuen i, per tant, s'ha de donar una solució en aquest carrer.
0: I una darrera qüestió, Valdesa, xerrem un poquet de festes, ja Felanix està calentant motors per lo que serà les festes de Sant Agustí. Ja es coneix el nom de la persona que s'encarregarà d'espregó d'aquestes festes de Sant Agustí 2026, no, Valdesa?
1: Sí, estem molt contents i molt orgullosos que en Gori Vicent, periodista, però per damunt de tot, felanitxer, que coneix cada racó del nostre municipi. Una persona que ve, com vaig dir a la presentació, no està mai regidor, regidora, val la bellesa, però sap més que molt dels que a vegades estic governant,
0: sí.
1: Perquè és una persona que ha dedicat hores i hores de la seva vida a saber el que passa a Felanitx, per què passa una cosa a Felanitx, i per tant, nosaltres quan li vàrem proposar, ell també se va emocionar tot d'un i nosaltres vam estar molt agraïts que mos digués que sí, perquè una persona que la vols per tot, que participa per tot i que per damunt de tot no s'orgull felanitxer per davant.
0: Doncs tindrem ocasió d'anar coneguent més detalls del que seran aquestes festes de Sant Agustí. Encara queda un poc de temps, però bueno, que es passa ràpid aquest període fins a arribar en els dies assenyalats d'aquestes festes. Catalina Soler, Valdesa de Felanitx, com sempre, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat i ens hagi apropat l'actualitat del municipi aquí a la sintonia de Ràdio Balear.
1: Moltes gràcies a Ràdio Balear i que tingueu un bon cap de setmana. Gràcies.
0: Igualment, fins un altre. Adéu, bon dia.
1: Adéu. Ràdio
2: Balear. Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 1087. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
3: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
4: Escuchas Radio Balear.
0: Echamos ahora un vistazo a la previsión del tiempo para esta jornada de jueves. Empezamos en Mallorca. Hoy se espera un cielo poco nuboso o despejado durante todo este día. Las temperaturas tenderán a un ligero ascenso. El viento soplará flojo y de dirección variable, con presencia de brisas costeras, especialmente en el litoral. Ambiente estable en general. En Menorca se espera cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas que subirán ligeramente, sin cambios destacables. Predominará el viento flojo y de dirección variable, con la presencia de brisas costeras en el litoral, especialmente por la tarde. En Ibiza y Formentera se espera cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas tenderán a un ligero ascenso. El viento soplará flojo y variable, con presencia de brisas costeras, especialmente en las horas centrales y durante la tarde. En conjunto, ambiente estable. Hoy se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 16. El avance de previsión para mañana viernes es de cielo poco nuboso a despejado, sin precipitaciones, temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso y viento flojo del oeste y brisas. Esta es la previsión del tiempo que hemos conocido aquí en el matinal. Radio. Y después de echar este vistazo a la información meteorológica, nos vamos con la música, la voz y el baile. El baile característico, diríamos con denominación de origen, de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Anem a conèixer notícies que ens arriben des de Santa Margalida i ens hem posat en contacte amb el seu primer tinent bal, el senyor Joan Monjo. Senyor Monjo, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Bueno, volem tractar diferents qüestions importants i que afecten d'una manera rellevant en el municipi. La primera d'elles és que bueno, s'està demanant en el Consell de Mallorca que facin millores a la carretera que uneix Llubí amb Can Picafort, perquè sembla ser que està en molt mal estat aquesta carretera, no, senyor Monjo?
1: Sí, però realment, més que millores, que pues, el Consell Insular ho vol disfressar de millores, aquí el que se trata és de posar en marxa l'acord que varen fer en el 2023 i de fer una nova una variant, una nova carretera entre Llubí i Santa Margalida i arreglar les coses que estan malament a dins el tramo de Santa Margalida a Can Picafort.
0: Sí.
1: Vull dir, veig que només parlen de la segona part, però la part més important de totes és donar una solució definitiva. El president del Consell Insular m'havia assegurat que dins el 2026 se faria la carretera, però això veig que és impossible que la carretera se faci en el 2026, entre altres coses, perquè no crec que s'hagi aprovat el projecte definitiu i tampoc no veig que no s'han ni començat a licitar les obres. És a dir, és impossible que se faci. I això m'ho sap molt de greu i és una de les prioritats que nosaltres vàrem posar en el pacte que vàrem fer en el Partit Popular l'any 2023 i veiem que no està complit.
0: Una petició, una reclamació d'aquesta nova carretera necessària i, de més, també per el tema de seguretat, perquè sempre xerram de seguretat per als conductors, conductores que utilitzen les diferents vies, no, senyor Monjo?
1: Sí, sí, és evident. Vull dir, aquesta carretera és una carretera que qualque dia tindrem una desgràcia amb molt de morts, vull dir, segur, perquè és molt perillosa i hi ha molta de gent que per anar a Palma, els que coneixen el tema, ja no van per aquesta carretera, van per altres puestos, per no trobar-se amb aquell problema.
0: Una altra de les qüestions també que volem xerrar amb vostè és sobre el PAC de Can Picafort, bueno, que sembla ser que tampoc aquest tema no avança gens ni mica, no?
1: Sí, també dins el pacte que nosaltres vàrem fer amb el Partit Popular, doncs se varen comprometre el Partit Popular a fer un canvi del mapa sanitari que possibilités que a Can Picafort, allà on en aquell moment tenim un centre de salut, canviat centre de salut amb un punt d'assistència continuada i tenir metges les 24 hores del dia a Can Picafort.
0: Sí.
1: Això també és una cosa que nosaltres veiem que en desesperació, perquè és un tema desesperant per tota la gent de Can Picafort i tota la gent que estiva allà i tots els turistes, pues que en l'estiu ens poden posar entre 35.000 i 40.000 persones i no tenir un punt, un PAC, un punt d'assistència continuada a Can Picafort. És una de les mancances més importants del municipi.
0: Els han donat qualque explicació des per què no s'ha tramitat projecte i construcció d'aquest centre?
1: No, és explicació convincent, ni una. Excuses, moltes.
0: I avui també tenen plenari i presenten una moció d'urgència per la construcció d'una residència de la tercera edat, no, senyor Monjo?
1: Sí, avui nosaltres presentarem una moció per posar per fer a Santa Margalida una residència per a la tercera edat. A Can Picafort el tema està resolt, és una residència per a la tercera edat de més de 100 places que gestionen el govern balear,
0: sí.
1: I el que nosaltres volem és que se'n faci una a Santa Margalida, com a molts d'ajuntaments de vora, com per exemple Muro, que s'han fet càrrec el govern d'una residència que hi havia, el Cudi, la Pobla, altres pobles, Inca, altres pobles tenen residències amb aquest estil. I nosaltres, per la gent major del municipi, és una cosa que sempre s'ha demanat,
0: sí.
1: És una cosa que fa una sèrie d'anys des de l'Ajuntament i varen posar mà en el sentit de comprar un terrenos per possibilitar, per habilitar la construcció d'una residència, i això és el que volem activar i el que volem posar en marxa, que és una de les necessitats del nucli del poble de Santa Margalida.
0: Doncs aquests són alguns dels temes destacats del municipi de Santa Margalida que l'hem tractat amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'aquest municipi, el senyor Joan Monjo. Senyor Monjo, com sempre, li agraïm moltíssim que ens hagi atès i ens hagi apropat aquestes informacions aquí a la sintonia de Ràdio Balear.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra. Adéu, bon dia.
1: Vinga, adéu.

Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: Degusta los sabores más típicos de nuestra isla en la 13ª edición de Menorca en el Plato. Del 22 al 31 de mayo, menús completos de mediodía o noche, a precios especiales y de calidad. Consulta los restaurantes y menús en gastronomiamenorca.es. Organiza Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes. Colaboran Fundación Fomento de Turismo de Menorca, Pyme Menorca y Consejo Regulador de Denominación de Origen Queso Mahón Menorca.
1: La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira es celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'Horta Poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
3: Esto no es La Jungla de Cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es La Jungla de José Antonio Avellán.
4: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.
5: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka ut.

0: La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira es celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals s'ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'horta poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla.
1: Degusta los sabores más típicos de nuestra isla en la 13ª edición de Menorca en el Plato. Del 22 al 31 de mayo, menús completos de mediodía o noche, a precios especiales y de calidad. Consulta los restaurantes y menús en gastronomiamenorca.es. Organiza Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes. Colaboran Fundación Fomento de Turismo de Menorca, Pyme Menorca y Consejo Regulador de Denominación de Origen Queso Mahón Menorca.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
3: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
4: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira es celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'horta poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla.